els teus artistes preferits sonen als 40. Me faltes tu. 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: prou.
1: Si és un èxit, sona als 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor...

Quasi no entenem què ens passa. Si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Sí?
2: Yo.
3: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila, tia...

0: Tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que defineixen.
0: Segueix-nos a Instagram. Els 40.
2: Que l'abril no ens faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princeses.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Sería genial arrancar el curso con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas y en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario. Más en opel.es.
2: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, pendents de diversos talls per manifestació del professorat. Recordem que la Ronda Litoral ha quedat tallada a la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa per manifestacions. Es fan aturades des de Bon Pastor en sentit Llobregat i des de l'Hospitalet en sentit Besòs. Per altra banda, la Pota Nord, al nus de la Trinitat, també ha quedat tallada a Santa Coloma de Gramenet, la B20, en tots dos sentits de la marxa, i es fan aturades en tots dos sentits, tant en sentit nord com en sentit sud, i dificulta tot plegat la circulació de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. Per altra banda, però, tenim un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí, a la A2, que deixa els vehicles al voral i provoca 5 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Tot plegat també es fan retencions a la B23 des del Papiol cap a la capital catalana. Al vessant Vallès tenim retencions, en aquest cas des de Terrassa, per la C58 en direcció a Barcelona i també en direcció a Tarragona, per la AP7, que circula amb intensitat des de Montornès del Vallès fins a Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
4: Llibertat!
2: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
7: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues.
8: Comença!
9: Comença la Champions.
7: Presenta Sique Rodríguez.
10: Empata el Barça, empata
7: Rodríguez. I narra Albert Bermúdez.
11: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
9: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Anda ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca.

Molt bon dia, són les 10 del matí. Arrenquem aquí aquest últim tram del despertador dels 40, que han d'allà per tota Catalunya i Andorra. És dimarts, és 8 de setembre. I, a més, comencem amb bon peu, aquest últim tram. Ho fem amb la cançó més important de la setmana, el número 1, que, a més, està arrasant a tot arreu. Famosa, sobretot a les pistes de ball, ha sigut una de les cançons que aquestes festes majors i a qualsevol discoteca ha sonat amb ganes. Anem directament fins a França, concretament fins a Marsella. Arriba per aquí Hagel i això que s'anomena Jamaican Bam Bam. És el número 1 dels 40.

0: Lana Mena amb l'Emília, això s'anomena Carita Triste. Ahir vam conèixer que hem penjat el cartí de Sold Out als 40 Music Awards d'aquest 2026, que tindrem lloc a Barcelona, eh? I tant que sí. I a més, doncs, també ens han confirmat que tindrem com a artista convidada a la malaguenya, Lana Mena. Entre vosaltres. De fet, trobaràs tota la info a la nostra pàgina web. Escolta'm, avui parlem de trobades famoses. Tens cap història peculiar o divertida? Segur que sí, eh? T'ha passat alguna vegada. Explica-nos-ho, per què no? A través del nostre WhatsApp ens envies una nota d'àudio o ens escrius al 620 92 41 33. 620 92 41 33. Avui, com et deia, parlem de trobades famoses. Tens cap història així curiosa, divertida, que ens vulguis explicar? Ho pots fer al nostre WhatsApp. 620 92 41 33.
1: Anda ya, Catalunya. Anda ya. Als 40.

0: Home, la trobada entre ells dos, després d'aquesta cançó, devia ser famosa. Com a mínim peculiar i curiosa, eh? Se Tangana, passant per aquí, parlant d'aquesta mala mujer. Només amb la pista de les ungles et pots imaginar de qui parlava, eh? De fet, avui estem parlant d'això, eh? De trobades famoses. Si tens cap història que t'hagi passat, que hagis viscut, que sigui curiosa, que sigui explicable, que sigui divertida o no, eh? O sorprenent, també. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Ara per aquí arriba una de les cançons que ha triomfat molt a les xarxes. No ha sortit aquest any, però sembla que a través de TikTok ha viscut una segona joventut. Ella es diu Rebi Lené i atenció perquè aquest Love Me Not s'ha convertit en un dels himnes i bandes sonores dels últims mesos.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

0: S'anomena Love Me Not. Ella és una d'artista amb potència emergent i que gràcies a aquesta cançó doncs, sembla que ha aconseguit treure el nas a nivell internacional, eh? Reven Lener, passant per aquí, amb aquest Love Me Not, a través de l'Anda i a Catalunya. Avui, com et deia, t'estàvem preguntant, eh? Avui parlem de trobades famoses. Segur que has viscut alguna història d'allò que dius, ostres, això va ser boníssim, boníssim. Explica-nos-ho, clar que sí. Envia'ns un àudio o un text, un missatge, un WhatsApp, al 620-92-41-33. 620-92-41-33.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya.

0: És cert, eh? Així va començar el Tour de França des de Barcelona amb aquesta energia. I mai millor dit. És com s'anomena. L'última proposta dels agarencs. Doctor Prats, això es diu Energia. Avui t'estem preguntant que compartissis amb nosaltres, amb tots, vaja, amb tota la família de l'Andallà, a Catalunya i també a Andorra, aquelles trobades que han passat a la història. Aquelles trobades que podrien dir allò va ser memorable, va ser èpic. Tens alguna història divertida, així peculiar o curiosa que ens vulguis explicar? Doncs ho pots fer a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Tal com ha fet la Maribel, que ens explicava aquesta història.
1: Hola, doncs jo, quan els Morat començaven, vaig anar a un concert a la Sala Bikini amb la meva filla. Estàvem a davant de tot i, clar, jo no em sabia les cançons.
0: Ai.
1: Llavors, com ens havia tocat un meet and greet amb ells,
0: ai,
1: i quan vam entrar fins a les fotos, el cantant em va dir que...
0: Ai.
1: Que molt bé que hagués anat, però que el proper concert, en lloc de fer com si cantés, que a veure si m'aprenien les cançons.
0: Ai. ¿Cómo te atreves a volver? Ai, Maribel, quin moment, eh? Clar, és que jo també... A veure, em poso una mica també en lloc d'ells. Imagina't allà, primera fila, una persona que deia, no sap la cançó. Els havia xocat, també, eh? Bueno, i tu també devies quedar de pasta de moniato. Déu-n'hi-do. Gràcies, Maribel, pel teu àudio. Tu tens més històries curioses que t'hagin passat, que vulguis explicar, que dius, això va ser boníssim. Envia'm un àudio al 620-92-41-33. Va, que ens escoltem plegats.
2: Cafè, música i bon rotllo. Andallà, Catalunya, als 40, amb Víctor.

0: Aquí estava la Rosalía amb la Perla. Escolta'm, a Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per ajudar-te, eh? Per tu, per quan només ho necessites. Envia'ns un àudio per dedicar-li unes paraules al 620-92-41-33 com ha fet aquesta persona.
1: Yo quiero agradecer que hoy es el cumpleaños de mi madre y ahora que he pasado una mala época, que he dejado una relación, la he tenido ahí cada día apoyándome y que no esté mal. Te quiero, mamá, feliz cumpleaños.
0: Oh, qué bonic, eh? Que serien sense les mares. Aquest amor incondicional. Doncs mira, li dediquem aquest espai i, a més, des de l'Anda ja Catalunya li regalem aquesta cançó, que, a més, és el seu aniversari.
2: Anda ja Catalunya.
3: Anda ja.
2: Als 40.
0: A més, és molt guai, eh? Fever Dream. Anem fins als Estats Units amb l'Àlex Warren.

0: Que bonic és l'amor d'una mare a una filla i que bonic que és, també és l'amor d'una filla a una mare, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, o podríem dir fins i tot els dolents, eh? I que tu faries el mateix per aquella persona. Perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. És bonic, és molt bonic. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Desperta! Desperta! Amb Anna i a Catalunya i el Víctor de la Torre.

0: professor.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre. Els 40.

0: Ahir vam conèixer que estava confirmada la seva actuació, que estarà amb nosaltres als 40 Music Awards aquest 2026. Lana Mena, aquí la tenies, al costat de la Lola Índigo, amb aquest Patitoa. I nosaltres anem camí de les 11 del matí, anem tancant l'Anda ja per tota Catalunya i Andorra, i tornarem demà, eh? Amb molt més, amb un cafè, amb un somriure, i a més amb la felicitat, amb la felicitat de que serà ja dimecres. A més, aquesta setmana és més curteta. Ja no. Escolta'm, de seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler. Fins aleshores, que ens tornem a escoltar. Com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok? Passa bon dimarts.
1: Cafè calent i èxits. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Els

0: Estem al Carib, amb la Villa, amb el Rean Castro i el Capo. Aquesta cançó que, encara que hàgim tornat, que haguem tornat a la rutina, amb aquesta cançó encara pensem una mica les vacances d'estiu, que comença ja a quedar una mica lluny. Avui, a més, dia de tornada a les escoles a bona part de Catalunya. A algunes poblacions, per cert, avui és festa major, per exemple, a Viladecans, o també a Sabadell, o a altres poblacions d'arreu del país. Avui és dia festiu, o sigui que potser demà es tornarà a la rutina. Un dimecres, I divendres serà festiu. Aquí comença Matí dels Èxits.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: 11 i 5 minuts al matí. Què tal, com estàs? Des d'ara fins les dues et punxem les cançons que t'agraden per animar-vos. Facis el que estiguis fent, facis el que facis a aquesta hora. Aquí està Shawn Mendes i Camila Cabello quan eren noviets, quan tenien una relació.

0: aquí està una de les col·labos estrella d'aquest estiu, un remix especial d'una cançó que es va fer superviral, que té milers i milers de reproduccions, aquest tuturu, al Siderland. Aquí estaven amb la Paula Cubs. Una bona col·labo aquesta, eh? I a més sorpresa. Ara, aquí, a la ràdio...
1: El so més nou, els 40.
0: Et punxem una de les cançons que avançava a l'últim disc d'Ariana Grande, que ja ha acabat també la seva gira, i que ens presentava, amb això que es deia Hater and Made You Love Me.

bé que funciona aquesta. Des del Bafio, l'últim treball del Quevedo des de Gran Canària. Ja ho sabeu que aviat el tindrem també al Palau Sant Jordi. Unes quantes nits, eh? També molt icònic tot el que ha aconseguit aquest artista canari. Aquesta hora, 11:31 del matí, en aquest dia d'estiu 100%, preparats amb Teddy Swims, i això que es diu Miss

Jo sóc Adrià Soler, en aquest dimarts, en aquest 8 de setembre, aquí està el Teddy Swims, i de seguida el Dani Martín recuperarà una mítica de la seva antiga banda del Canto del Loco. Som els 40, per aquí passen tots els èxits. Què tal, com estàs? Com va el dia?

0: semana que viene, no te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Getty Jugues.
3: Comença la Champions.
2: Presenta Sique Rodríguez.
4: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
4: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
3: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
2: Getty Jugues Barça amb Sique Rodríguez.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Tots els èxits. Els 40.

0: Mira, amb aquesta que es diu Jamaican Bam Bam, amb Hugel, l'artista productor francès que està donant la volta al planeta. Lidera la llista més important dels èxits al nostre país, la cançó més popular, aquest Jamaican Bam Bam. Amb aquesta cançó ara mateix m'aniria a l'aeroport i diria el primer vol cap a Eivissa, però ja. És una d'aquelles cançons increïbles d'aquests dies d'estiu. Aquesta hora, 12 i 3 minuts, què tal, com estàs? Com sempre, connectes amb la ràdio musical líder a Catalunya, què tal?
1: Els 40. Adrià Soler.

0: aquí està el ventilador, una de les eines imprescindibles per superar els dies de calorada. Aquí estava Banda Neon, Buhos i Mon DJ. I ara, mira, per aquí a la ràdio, una d'aquelles artistes que vindrà per primera vegada de gira a un gran estadi a Catalunya, a Barcelona, a l'Estadi Olímpic. Estic parlant de Karol G.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquí s'ha marcat una de les cançons, un dels temacles de l'any, amb Jude Line i Rusowski. Això es diu Baby Now. És una de les bones de la Karol G.

0: Romeo Santos, Prince Royce, i aquesta hora, mira, ens quedem amb una de les meravelles, un dels descobriments de la música britànica de l'últim any. Es van portar tots els Brit Awards a principis d'any i continua presentant cançons del seu The Art of Loving. És el moment de la veu càlida d'Olivia Dean.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: Aquesta és una meravella. Es diu So Easy to Fall in Love. Olivia Dean, als 40.

m'encanta aquesta cançó. És Taylor Swift, la reina del pop, també. Fa una bona cadència, ens regala bones cançons. Aquesta del seu Opal Light. 20 minuts i la una. Tot això arriba de seguida aquí. Una de les noves veus del sou de la música. Aquesta Ravin Lené, que l'escoltaràs en un moment, però també passaran per aquí artistes com elles.

jo aquest estiu m'he passat amb aquesta cançó en bucle. De fet, no només jo la posava a casa, sinó que la meva parella amb el meu marit, tot el dia amb l'Anna Mena i Lola Índigo. Aquest petit toa, en format bucle. Una vegada i una altra. Acabava i torna a posar. I aquesta cançó és un èxit increïble d'aquest estiu. Anna Mena, que a més és artista confirmadíssima per als 40 Music Awards 2026, que celebrarem a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 20 de novembre, amb entrades esgotades. De moment hem confirmat a la primera, a l'Anna Mena, i queden moltes sorpreses.

0: Serie. Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: ¡Chato! ¡S'estiu s'acaba!
2: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Sexeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
4: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontbella i el Nit Bus d'AMB.

0: Ara de la una i quatre minuts. Què tal, com estàs? Espero que bé. Som els 40 acompanyant-vos aquí. I a més ara amb un artista que ha estat 4 dies omplint el Palau Sant Jordi, batent tots els rècords d'artista femenina que ha omplert 4 dies al Palau Sant Jordi. A vegades cal posar una mica de situació a tot el que estan aconseguint artistes com ella, com l'Aitana.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí està un hit que no canta el seu tour, però és un hit de l'Aitana. Això es diu Formentera. Aquí estava amb Nicki Nicole.

0: un èxit 40. Sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: aquí està una de les boníssimes, la Ludwig Bank. Mira, és una d'aquelles bandes que aquest estiu els he descobert. Estic flipadíssim. Aquesta, una de les que forma part del seu últim treball. Això es diu On t'has ficat aquesta nit? Els vas descobrir en un concert en directe via recomanació de l'Uri Mora, que ens va recomanar a la banda. I la vam veure al Vida Festival, a Vilanova i la Geltrú, a casa. I ara, a aquesta hora, arriba...
1: Descobreix la música.
2: Als 40.
0: Un bon descobriment, també. Ella és Revin Lenné. Això es diu Love Me Not.

Quevedo, Elvis Crespo. La coneixes, la graciosa. Aquí està una de les cançons de referència. En un moment per aquí, preparats amb Alicia Keys, que per cert, aquest estiu ha celebrat 25 anys de la publicació del seu primer treball d'estudi. Ai, de seguida també Bizarrap amb el Daddy Yankee, una d'aquelles col·labos estrella. Però abans de tot això, ens quedem amb un artista que m'encanta, des dels Estats Units. Ell és Alex Warren, que aquests dies continua triomfant amb un single que es diu For Your Dream i que el tenim preparat per tu, en aquesta recta final del Matí dels Èxits.

0: quan tu...
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

I així sona una de les més virals del moment i la que porta tota la setmana a la primera posició de la llista dels 40. El Jamaican de Hugel, amb què obrim també nova tarda, una tarda especial per molts nens i nenes que avui han tornat a les escoles. També tot el suport als mestres de Catalunya. Estem al vostre costat aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, com sempre, amb tots els èxits i cançons que no poden faltar, com aquestes que aniran passant en els propers minuts. L'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, que porta una pila de setmanes dins la llista dels 40, patant-ho moltíssim. I és que no ens enganxem d'escoltar aquesta cançó i de posar-hi una mica de batxata aquestes tardes. I és que si parlem de batxata, no hi poden faltar el Romeo Santos i Prince Royce. Un disc conjunt i cançons com aquesta, que ho ha patat moltíssim el seu Dardos, que alguns es claven al cor i et fan passar una mala estona.

0: I el 25 de setembre ens veiem a la platja del Bogatell de Barcelona amb un cartell de luxe i la darrera incorporació que vam anunciar ahir és la seva. El Nil Moliner està confirmat. Era l'artista sorpresa i ja el tens aquí. Així que tenim moltes ganes. Amb entrada lliure i gratuïta, et recordo, el 25 de setembre, als 40 Pop, la Mercè, a la platja del Bogatell de Barcelona. I en res, escoltem el músic de Sant Feliu aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I abans d'aquesta, que va entrar fa poques setmanes a la llista dels 40, Robin Leno, això es diu Love Me Not. 4 i 3 minuts d'aquest 8è dia del mes de setembre, un dia de retrobament i de tornades per molts i moltes. Així que ànims i molta música sempre.

0: fet moltes versions aquest Begging i aquesta és una de les meves preferides, amb el toc roquer que hi aporten sempre des d'Itàlia els Måneskin, amb Damiana David al capdavant, i que també seria molt bé que fessin una gira de retrobament, un àlbum o el que vulguin, que és una de les formacions que més ganes tinc de reviure en directe. Amb això ens acostem al punt d'un quart de cinc i ara anem a cantar-li una miqueta a l'amor amb una formació que porten més de 20 anys plegats. Han fet una pila de bolos a casa nostra, ells són d'aquí i es van donar a conèixer en un carrer, el carrer Muntanyà de Barcelona, fa molts anys que van compartir en pis i d'allà va sortir l'origen d'aquesta formació que s'ha convertit en una de les més importants de casa nostra.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. Per tant, com t'he dit, parlem a l'amor amb els Amics de les Arts i aquest darrer senzill que van publicar abans de l'estiu, el seu Segurament t'estimo.

0: I costa moltíssim arribar als aguts on arriba el Romeo Santos amb Prince Royce, i més si tens una com la meva, una mica més aviat greu, no? El Dardos, d'un disc conjunt i d'una gira que també va passar el passat mes de juliol per l'estadi de l'Espanyol. I no sé si tu vas poder ser-hi, si vas viure aquest concert en directe, jo no, però m'han dit que la gent que va anar, que va ser espectacular. Si va ser-hi, digue-m'ho a les nostres xarxes, que és @els40, també @uri_mora. I ara seguim amb un altre artista que també ho va patar moltíssim amb el seu Ordinari quan tenia només 25 anys, i ara, també un parell d'anys més tard, ha publicat aquest Fever Dream, que també està arrasant l'Alex Warren des de la posició 21 de la llista dels 40. Encara ha estat moltes setmanes dins de la mateixa. Doncs aquí la tens sonant, com sempre, a la Ràdio Musical Líder.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: I deixa'm enviar una salutació a molts pares i mares que potser esteu ara mateix al cotxe esperant a que surtin els vostres fills després del primer dia d'escola.

0: Un èxit que ha tingut dues vides. La primera, el Bailando por ahí, del Juan Magán, i després aquesta nova versió d'aquest 2026, juntament amb l'Omar Montes, que han retitulat Ayer la vi, perquè potser ahir vas tornar de les vacances, vas tornar a la feina, i en el transcorre en el metro, en el tren, en el cotxe, on sigui, vas tornar a veure aquella persona especial que trobaves cada dia quan anaves a la feina, a l'escola, on sigui. Estem a 5 minuts, que siguin les 4:40, seguim de dimarts, dia especial per tota la gent que ha tornat avui a l'escola, també tot el suport als mestres de Catalunya. I ara qui arriba és el Calvin Harris amb l'Ellie Goulding. Aquesta cançó que fa molts anys ho va petar moltíssim i que es va enfilar fins a la primera posició de la llista.
1: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I va, que també t'espera per aquí la Karol G, la Kelly Clarkson i també la primera confirmada als 40 Music Awards, l'Anna Mena. Res aquí.

0: Volver a Europa.
1: Volver a levantar la copa.
2: Volver a Neptuno.
3: A Cibeles.
4: A Canaletas.
5: A la Plaza Nueva.
6: A la Plaza Mayor.
7: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
8: Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
9: No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
8: Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
10: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
11: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
12: ¿Y al año serían? Uno, dos,
11: más
12: tres.
11: De 2.400 euros.
12: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
11: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
12: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
13: Triáfo el interfono. Diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
15: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
17: Patrocina Plazo, col·labora amb Fontbella i el Nit Bus d'AMB.
16: Barcelona, 93.9. Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
17: Patrocina Plazo i col·labora Fontbella i Saga Barcelona Game Fest.
18: Dental Company et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 900-926-900. Dental Company, perquè somriure és salut.
19: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
20: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
21: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
22: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundi Auto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundi Auto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundi Auto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
23: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
24: ¡Qué calor!
23: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
25: ¿Te imaginas ganar un viaje a Alemania?
26: ¡Suena increíble!
25: ¡Puede ser tuyo! Reserva mesa para el jueves 24 de septiembre en la Oktoberfest Barcelona, en Fira Barcelona Gran Vía, y participa en el sorteo de un viaje a Alemania.
26: ¿Y qué incluye?
25: Una visita exclusiva a Paulaner am Nockherberg y muchas sorpresas más.
26: Participa en Oktoberfest.
0: oktoberfest-barcelona.es.
25: Los 40, emissora oficial.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Dos deesses, dos grandíssimes artistes de la indústria musical. La Karol G i la Bichota amb la Nicki Minaj. Aquesta la recordes, va patar moltíssim, va ser número 1 de la llista. La seva Tusa, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda. 11 minutets per arribar-hi també en res que arriba. És el Joe amb el seu End of Beginning, també l'Ariana Grande, el C. Tangana amb la Nati Peluso amb el seu ATO. O abans, va, un altre que també es portarà molta nostàlgia, que també va ser número 1 i que ens regalava fa ja uns quants anys la Kelly Clarkson.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: El seu Stronger, What Doesn't Kill You. A veure quins records et porten i tu el que has de fer ara és pujar el volum i seguir connectat a la ràdio musical líder. You know

0: És el Joe que arriba amb el seu End of Beginning, al final del començament en aquest principi de nova hora als 40. Una hora on ens acompanyaran molts èxits, com per exemple aquesta del Teddy Swims, veu impressionant. I aquesta cançó que no para de pujar per la llista ja la trobes a la sisena posició, el seu Mr. Know It All. I també escoltarem, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu 2026. Ja veurem què passa després. El que segur que passa és que escoltarem La Graciosa del Quevedo del seu Baifo juntament amb l'Elvis Crespo. I també un artista que està confirmat als 40 Primavera, als 40 a la Mercè, ja no sé on tinc el cap, i és que tenim un cartell de luxe amb els Búhos, amb l'Aina Machuca, amb el Saxeni, des d'ahir també confirmat el Nil Moliner i també el Miqui Núñez. També ens portarà la seva gresca, la seva alegria i cançons com el seu Un altre cop, que ens ha acompanyat durant els darrers mesos. I moltes més que aniran passant per aquí, com per exemple el C. Tangana, Naty Peluso, Taylor Swift, o ara què et sembla una de l'Ariana Grande?
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 també a través dels 40.cat i ja saps que pots connectar amb nosaltres al nostre Instagram, @els40, també si vols, @uri-mora.

0: L'Estadi Olímpic de Barcelona en els darrers anys ha acollit grandíssims concerts, com per exemple el The Weeknd la setmana passada, també per exemple l'Aitana, l'Hora Índigo, Post Malone, els Coldplay. D'aquí un mes, 4 dels Oques Grasses. I de fet, ara també fa un any i una mica més, el juliol del 2025, també van aparèixer en aquell escenari els Imagine Dragons, portar l'energia que tenen sempre, eh? El seu Believer, passant per aquí a la ràdio musical, i ara una cançó que t'has d'anar aprenent pel proper 25 de setembre, perquè ens acompanyarà la Mercè.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Et parlo del Miqui Núñez, i aquesta és la seva proposta per aquest estiu. El seu Un Altre Cop. I és que sí, s'acaba l'estiu i comença un altre cop la rutina i l'escola. Molts ànims a tots.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: farà 8 de dates. 8 nits al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2027. Així que fita impressionant. El Quevedo segurament en aquesta gira no faltarà un dels seus grans hits del seu Baifo, que a més comparteix amb Elvis Crespo. La seva Graciosa. Quines ganes d'anar-hi, eh?
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I és que a la Graciosa la vida és molt més saborosa, com també és molt més saborosa si poses música, si poses èxits i si connectes amb la ràdio musical líder, com per exemple aquesta, que ha estat moltes setmanes a la número 1 de la llista dels 40, o la que et porto a continuació, que va entrar fa poc però que ja la trobes gairebé al top 5. A la sisena posició, un artista que va estar fa 2 anys a Barcelona, dins de la Setmana de la Música dels 40 Music Awards, fent un concert molt especial, íntim, al Molino de Barcelona. I és que ja saps que amb els 40 Music Awards tot pot passar. Molt atents.
2: El som és nou. Els 40.
0: I és que ja tenim el primer nom confirmat. Ho vam fer ahir amb l'Anna Mena. I ben aviat n'hi haurà de nous que s'incorporaran el proper 20 de novembre amb totes les entrades venudes al Palau Sant Jordi de Barcelona. I ara qui arriba és el Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All.

0: és escoltar aquesta cançó i portar-me directament a Estats Units, a Mèxic i a Canadà. De fa unes quantes setmanes al Mundial d'aquest 2026, que es van portar a la selecció espanyola, i de fet la selecció, cada cop que marcava un gol, a la megafonia sonava una cançó d'un artista de casa nostra, de Sant Esteve Sarrovires, com és la Rosalia, i és que sonava la seva Despecha. I ara em ve de gust, doncs, recuperar no el Despecha, sinó un dels temes que va fer molt popular aquest artista, que està petant-ho a tot arreu. I és que et portarà bons records. Jo crec que sí. Aquest Malamente.
1: La primera...
2: 40.
1: I número 1, els 40.
0: Així que tots i totes preparats per fer tra-tras, que arriba una de les reines. I també preparada per aquí la Taylor Swift, Lola Índigo o el Bruno Mars. No et moguis.
3: Ese gritarito roto, yo sentí como crují.

0: als 40. Els 40, tots els èxits.
1: I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona als 40, és un èxit.

0: El batxatón de la L, d'un artista que està preparant nou disc com és la Lola Índigo i que a més comparteix amb un canari que ha crescut moltíssim en els darrers anys, com és el Lucho RK. A més, doncs, ens acostem al punt de les 6 de la tarda. Estem ja de dimarts, un dia també especial de tornada a l'escola. També molts ànims, ho porto dient tota la tarda, tots els mestres imprescindibles de casa nostra, i molts ànims també en aquest procés i en aquests temps que estem passant. Jo sóc l'Uri Mora, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda amb molta música sempre.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I abans de marxar us deixo aquesta del Bruno Mars, aquest Just the way you are. Qualsevol cosa, @els40@uri-mora, i ens pots escoltar sempre que vulguis, allà on tu vulguis, a l'aplicació mòbil o a través dels40.cat. Vaja, que no tens excusa. Adéu-siau, bon dimarts.

0: ben a prop.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: És que m'encanta aquesta, eh? Oh. La trobo sensacional. És el nostre actual número 1 de la setmana, la cançó de Hugel, que es diu Jamaica. Bam, bam. Number 1. Oh! Com me'n recordo d'aquesta cançó quan era adolescent? Una miqueta més gran. El Waterman, cançó original, i que aquest 2026 Hugel ha creat aquesta cançó que es diu Jamaica, bam, bam, per iniciar número junts, ara mateix en aquest 8 de setembre del 26. Les 8 i 2 minuts, què tal, com estàs? Les tinc totes aquí, compartint els números 1 a través de les freqüències dels 40 a Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. En aquest cas, amb això que es diu Miss It Now It All, la cançó de Teddy Swims. Passarà per aquí també Olivia Dean amb aquesta anomenada So Easy, juntament amb el Love Me Not. Ariana Grande, Bruno Mars o la superestrella. Les tens totes aquí des dels 40 a Catalunya i Andorra. Clar. En aquest dimarts, 8 del 9, gràcies per ser-hi, sobretot la Clàudia, que diu... Hola, Adrià, t'escolto des de Tarragona, que sembla que demà farà un mal temps bestial, però intentaré escoltar-te avui per alegrar-me. Tot i així, demà no tinc classe. Doncs va, siguis on siguis, vagis on vagis, m'explica'm la teva des d'arroba Adrià Ortega.
1: Els 40, Adrià Ortega.

m'encanta aquesta cançó, eh? És que, de fet, un d'ells, Nin Moliner, i també Gina està, eh? Amb qui estaràs? Però Nin Moliner està amb nosaltres a les festes de la Mercè el proper dia 25 a la platja del Bogatell. Ha estat l'última incorporació i l'últim nom...

0: Aquesta és una de les cançons que més m'has demanat a la gira dels 40 On Tour. Aquest estiu, pels pobles i ciutats de Catalunya, hem estat a diferents punts i ens hem vist a grans places i grans escenaris amb els 40. Clar que sí, aquesta de Romeo Santos i Prince Royce ha estat una de les més aclamades, sense dubte. El seu Dardos a 1:02:15 del vespre. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, siguis on siguis de Catalunya, sobretot els que esteu ara mateix en punts amb dificultats meteorològiques, ok? Al Prepirineu, que tenim el radar actiu i estic veient ja comença a ploure intensament. Sí, aquesta tarda també fa una estona, eh? 8:29, endavant amb més històries, més música, perquè arriba Rosalía, arriba Lola Tuturi amb el pistoletazo de salida i moltíssimes. Abans, la més nova de Teddy Swims.
1: Aquí posem els èxits, els 40.
0: I és que em quedo completament bocabadat sempre que veig a Teddy Swims en directe, en acústic o fins i tot en actuació. És brutal, a majúscules i pell de gallina, amb aquest nou impacte mundial que es diu Miss Know It All. Brutal.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Primera 40. I número 1. Els 40.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: si poso una d'aquelles que la pell de gallina comença a sortir. Allò que va pujant i arriba. Sí.
1: Els 40, Adrià Ortega.
0: Quina és la cançó en qüestió? Doncs aquesta de John Legend amb el seu All of Me.

als 40. 40. Connecta amb els èxits. 40. Arriba la cançó en català més important de la setmana. 40. El

0: Déu-n'hi-do. Aquesta cançó de Banda Neon. El ventilador. I no volem que enrobis el ventilador perquè aquest estiu, un dels més calorosos de la història. I també a més ritme, perquè t'hem posat aquesta cançó en diferents ocasions aquí a la ràdio, però especialment també als escenaris, als 40 On Tour. I també tindrem a Búhos en directe. Que sí, que es tindrem en directe. A la Mercè 2026, el dia 25.
1: Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

sona aquesta, de Karol G, Tudelin. Eh que sí? I Rosowski. Una de les més aclamades aquí a la llista dels 40, del 40 al 1, tota aquesta setmana, gràcies a les teves votacions.

0: de Marshmallow, també passarà per aquí Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa, o fins i tot una de les cançons d'Olivia Dean amb el seu Easy. Abraçades d'aquest parla habitualment a aquesta hora, des de les 8 i fins a les 10. Això mateix, Adrià Ortega, des de qualsevol punt de Catalunya, si estàs al Penedès, al Garraf, al Ripollès, la Garrotxa, al Barcelonès, Maresme, hola.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
0: Clar que sí.

0: com superar, depèn de quines coses, especialment els petons que ens escriu Maria Jaume. Els teus besos, una de les importants, que són aquí des de la nostra fórmula musical en aquesta nit del dimarts. Com estàs? Aprofito per saludar tots els que m'esteu fent arribar els missatges a través de les xarxes socials, des d'arroba Adri Ortega, des d'arroba als 40, a Instagram, per exemple. La Sara, en Guiu, en Marc, en Raül, en Cristian, molts de vosaltres, m'esteu enviant missatges. I aprofito per saludar-vos, clar. Des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, ara mateix en directe, des dels diferents punts del territori que connectis amb la FM o també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Això si estàs al cotxe, fent el sopar, sopant al gym. Aquests que esteu pujant, aixecant peses. Hola.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: Doncs vinga, va. El més nou d'Olivia Dean, que es diu So Easy. Va, som-hi.

0: Com diu, va? I és que una de les cançons que vam cantar i ballar de quina manera? Els 40 Primavera Pop 2026 a Badalona, que sí? En forma cançó de l'escenari, juntament amb Omar Montes, aquesta cançó original, des de feixar una colla de mesos i anys. De fa uns quants, eh? Inici de l'electrolatino i que Juan Magán i Omar Montes han creat aquesta versió 2026. 4 minuts i 3 quarts. Espero que estiguis allò més bé connectada i connectat a bord del ritme que no ens aturem. No, no, no, no s'atura aquí, els 40.
1: Més èxits no. A la teva ràdio, els 40.
0: Relsui, Lola Índigo i Lucho RK també preparades i a punt cançons especials i contundents que em demanes des de les xarxes socials, així que atenció amb el que arriba en uns minuts. Abans, una de les clàssiques dels de Black Eyed Peas. Som-hi!

0: Exacte. Tots els teus èxits. No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Els40.cat, el web dels 40 en català.
1: On t'has ficat aquesta nit?

0: i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Tant si ets d'Stories o de Reels,
2: o només dels que t'afaneixen,
1: segueix-nos a Instagram.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.